El Llucanat seran tastant a Carmen Cassina. Hitxa, cutxa. Oh, Sabina, que és el lluc, s'ha taxat per indent gregampi. Passeri sabor, aneu xicanys, t'ha suig, t'han de conateja, utxa veïu, a caja... Policia na, que ho comerec mil terna gaita, que t'ho mis toia pxana. Ho que mata mancanyana, que han gaja, o tuna, que gasolina dia se l'halluca, per indent i apatà que xupieu marcar, a que desbloqueu, que em pisaran toia pxana, que t'ha mua... Hani ati wa ikitan prenda niya ksa tokero ukan pero si churo ipoha kun ham cham tuk tasa sport antar wa kumana klaiko bueno hisam marka china kama ukit pinya sitap kiwa